sé libre, sé libre, sé libre. Sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. Sé libre, sé libre, sé libre. Sé libre.